website de RRTOS se'n trobarà Lorenz Famílies Ferma. Per la tarda, a càrrec de Regis Sampan de Carreix i no passar en Carreix a Caixfanyina, Bruix que entra per ti. Avui jo faria ser en de fer de guetar un càrrec amb un orangent. Càrrec amb un xarbat, o conversant de la tanqueix que no jo cals per ti, Carreix. Fem ser massa.